0: parlamentària el passat 15 de desembre. I l'Audiència d'Alacant ha assenyalat per avui el juí contra un jove de 26 anys d'Àneu en el moment dels fets, acusat de maltractar i agredir sexualment de forma continuada a una menor de 13 anys quan hauria corregut això. La Fiscalia demana per a ell 20 anys i 8 mesos de presó. Segons assenyala, li hauria colpejat amb punyades, galtades i espentes diàriament. A més, li hauria controlat les amistats i la relació que mantenia amb els seus familiars. I el nombre d'hipoteques constituïdes sobre vivendes en la comunitat ha augmentat un 0,2% al juliol respecte al mateix mes de l'any anterior, enfront d'una baixada del 3,9% al nivell nacional, fins a sumar 5.400 operacions, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. I a esta hora, a València, Comissions Obreres Educació presenta les conclusions de l'informe sobre la pèrdua salarial dels treballadors dels centres de menors. I a Castelló, la Universitat Jaume I presenta el seu quart pla d'igualtat. I a les 11:30, a Alacant, el Centre d'Estudis Literaris Iberoamericans Mario Benedetti de la Universitat d'Alacant presenta en roda de premsa la seva nova programació per als mesos de setembre a gener.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Dicen que hay que ver para creer, pero con la IA ahora puedes ver mapaches saltando en la cama elástica de un jardín, a tu mejor amigo tomándose algo con Batman o a Cristiano y Messi juntos en el metro. Y creértelo. Pues ahora que se vuelve más difícil distinguir realidad de fake news, puedes seguir confiando en Noticias Mediodía, con María Hernández.
3: Nosotros contrastamos cada noticia antes de contársela.
2: Escucha Noticias Mediodía, un análisis de la actualidad matinal desde el rigor y la credibilidad, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
4: Escuchas Más de Uno en Onda Cero con Alsina.
5: Ahora con el cambio de tiempo cambia la ropa, cambian los horarios, pero hay cosas que no cambian. Y es que el seguro te ha vuelto a subir el precio otra vez, Alicia.
6: Normal que les vuelvas a decir otra vez que qué, pero ¿sabes qué? Que te vayas a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555-91-555-5555. ¿Qué? Vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
7: Más de uno. En Onda Cero.
8: Consejo de ahorro nivel experto. Ahora con Endesa, pásate a Orange y estrena un Samsung Galaxy S26 con un descuento adicional en tu factura de la luz.

0: Bona vesprada. En les Corts està en marxa el debat de política general, el primer que afronta el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, i que és també l'últim de la legislatura.
1: En 2023, els valencians triaren un projecte de canvi. Jo el vaig arreplegar fa 10 mesos, però no canviar el rumb, el ritme ni la paraula donada.
0: Així ha començat la seva intervenció, ha seguit parlant de la reconstrucció després de la dana de diàleg, ha agraït a Vox el seu suport i pel que fa a la vivenda ha fet un primer balanç del pla Vive. També està traient pit d'acords aconseguits amb col·lectius com ara els bombers forestals o els docents. El cap del Consell no té límit de temps, encara que no s'espera que arribi a les 5 hores de Carlos Mazón l'any passat. Tornarem a les Corts i ens farem ressò dels anuncis que puga deixar esta compareixença i les reaccions, per supost, de l'oposició. Més coses, la Guàrdia Civil de Castelló ha investigat en l'última setmana dos homes com a presumptes autors d'una simulació de delicte en les localitats de Vinaròs i Almassora, ja que suposadament van denunciar haver sigut víctimes de robatoris amb violència i intimidació. La Guàrdia Civil recorda que simular ser víctima d'un delicte o denunciar falsament uns fets pot constituir un delicte que porta aparellada responsabilitat penal. I a les 3 de la vesprada a València, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, presideix la inauguració del Congrés Europeu de Cambres de Comerç que se celebra en el Palau de la Música. I esta vesprada a les 6 i mitja a València també el Col·legi Oficial d'Arquitectes de la Comunitat presenta l'informe tècnic l'àrea metropolitana de l'Horta de València. I al CIRA, l'Hospital de la Ribera, concentració estematí convocada per la Plataforma per la Defensa i Millora de la Sanitat Pública d'este Departament de Salut per a reclamar la millora del sistema públic.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Onda Cero Gandia, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandia.com. Más de uno.

0: 12:42 minuts i comencem en el primer tema d'avui, d'este dilluns 28 de setembre, i és que Beniarjó posa en marxa una nova campanya de bons de comerç per a impulsar el consum en els establiments locals. I per a parlar d'este tema, ens hem posat en contacte amb el seu alcalde, Òscar Barrés. Òscar, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Bueno, aneu a destinar 6.000 euros a esta iniciativa. Bueno, comentamos un poc de què anirà tot això.
1: Pues és una iniciativa per a donar un poc d'impuls al comerç local, comerç de proximitat, i el que fem són uns bons, que aquests bons es pot adquirir qualsevol persona empadronada del poble, i que el que fan és que van a recollir-lo i posen 10 euros i l'Ajuntament en posa 10 euros més per persona. És a dir que
0: un total de 20 euros?
1: De 20 euros. Exacte. Dividit en tiquet de 5 euros cadascun perquè siga més fàcil a l'hora d'utilitzar-ho, de canviar en el comerç.
0: La gent que vulga adquirir aquests bons, com ho té que fer? Quina és la manera de procedir?
1: Pues la manera de procedir és passar-se per l'Ajuntament de 12 a 2 de la vespre o en la biblioteca de 5 a 8 de la vespre.
0: D'acord.
1: Poden adquirir-los i utilitzar-los en tots els establiments adherits, que n'hi ha un llistat, que són comerços locals.
0: Sí, bueno, si vols els presentem per a que la gent també conegui qui són. Anem a dir dos cas: Vicent, Forn i Pastisseria Montagut, Coaliment, la botiga d'Amparo, l'Ual de Forn, Mare Jesús Estètica, Moran Perruquers, Perruqueria Lore, Farmàcia Mare Jesús Ribes Ferrer i Jasmina Soler de Beauty Room. És per a que també la gent, per a que es conega un poc i per si hi ha algun despistat per ahí, pues, per a que ho sàpiga. A veure, sí. Es posaran, des de quan es poden ja adquirir? Sí. Des del divendres, no?
1: Sí, des del divendres per la vespre ja es podien adquirir i estaran fins al 25 d'octubre per a utilitzar-se.
0: Això és la primera vegada que ho feu, no? O...
1: No, ja són 5 vegades, 5 campanyes.
0: Ja són 5 campanyes, les que hem fet,
1: sí. I és una forma de donar-li, pues, això, impuls al comerç local.
0: Sí, no, sí. Està molt bé. Bueno, recalcar, Òscar, que és per a persones majors d'edat, no?
1: No hi ha límit d'edat. Persones majors d'edat, però que no n'hi ha.
0: Vale.
1: Sí, persones majors d'edat,
0: sí,
1: però que no n'hi ha.
0: Que no són
1: jubilats ni això.
0: És una cosa que de normal queda clara, però per a que la gent ho tinga clar, que és per a persones que ja tenen 18 anys que poden adquirir estos bons. I és un bo per persona o com està la cosa?
1: Sí,
0: un bo per persona, clar que sí. Pues, per a que sàpiguen els nostres oients, l'Ajuntament destina 6.000 euros a esta iniciativa i posarà, que va permetre posar en circulació 12.000 euros en el comerç, clar, perquè són 6.000 que fiqueu vosaltres i els altres 6.000 que són els que aporten els ciutadans, perquè com estàvem dient, 10 euros els fiqueu vosaltres i els altres 10 euros són els que aporta la gent que adquirirà estos bons de comerç. També, bueno, recalcar, com ha dit Òscar, es van posar a la venda el divendres i serà fins al 25 d'octubre, que és diumenge, perquè aquest dia és el dia del comerç.
1: Crec que
0: és
1: comerç
0: el dia
1: local.
0: Exacte, el dia del comerç local és el pròxim 25 d'octubre. Pues, Òscar, alguna coseta més que vulguis afegir o alguna cosa que...
1: No, que es poden passar, és a dir, que n'hi ha temps per a passar-se per l'Ajuntament de la Biblioteca i poder-los adquirir en aquests horaris que hem indicat i quan tantes...
0: Que s'espavilen i així que no arriben tard a adquirir aquests bons de comerç. Com ha dit Òscar, en l'Ajuntament estan... En l'Ajuntament és, diguem tu, de quina hora a quina hora és?
1: Sí, en l'Ajuntament és de 12 a 2.
0: Vale, i per la vesprada en la biblioteca de 5 a 8.
1: Exacte.
0: Pues Òscar Barrés, alcalde de Beniarjó, és una molt bona iniciativa. Ja, si porteu ja 5 anys fent-ho, senyal de que té èxit. I, pues, bueno, continuarem parlant. I si vols, mira, quan d'ací un mes, quan passe tot, el tornem a cridar i fem una valoració de veure com ha anat
1: la campanya.
0: Exacte, de veure com ha anat la cosa. Òscar, moltes gràcies per atendre'ns.
1: Gràcies a vosaltres per la vostra entrevista. Gràcies.
2: Más de uno.
3: Vuelve la Liga, vuelve la Champions y el mejor asiento del estadio está a la vuelta de la esquina, en tu tienda Milar. Ven y llévate un televisor LG Nanocell 4K de 65 pulgadas por solo 459 euros. Sí, sí, LG de 65 pulgadas por 459 euros. No te vayas lejos para ver el mejor fútbol. Ven a Milar, mejor en el barrio.
4: En Gandía Milar, en Centro Comercial Plaza Mayor.
5: ¿Sabes qué es Agenda 365? En Agenda365.es tienes la agenda más completa y actualizada a tu disposición. Cartelera de cine, música, teatro, exposiciones.
6: Tú eliges.
5: Agenda Kids, guía de restaurantes, eventos en streaming y momentos inolvidables. Consulta toda la información de la comarca de la Safor a través de nuestro completo buscador o selecciona un lugar para ver su programación completa.
6: ¿Todo?
5: A solo un clic de distancia. Entra en agenda365.es y no te pierdas nada.
6: Y no te pierdas nada.
4: En la calle Formentera número 3 de la playa de Gandía nos vas a encontrar. Somos Tasca Manduca. Te ofrecemos un sitio acogedor, fresquito, con un excelente trato y a un precio competitivo. Los arroces y platos tradicionales de la cocina valenciana son nuestra especialidad. Tasca Manduca posee además una amplia carta sin gluten y está abierto todo el año. Tasca Manduca. Teléfono de reservas 96-284-0837.
7: ¿Te gustaría pasar momentos inolvidables con tus amigos y colegas en un lugar preparado para ello?
4: Pues nos vas a encontrar en Denia. Somos Dorian Gray Iris Theatre Pub y disponemos de un local de 500 metros cuadrados con dos salas. En la sala Dorian te ofrecemos conciertos en directo y en la sala Gray los mejores DJs.
7: Además tenemos terraza con dos plantas y con coctelera abierta de jueves a domingo y en las vísperas de fiestas, con tardeo a partir de las 18 horas. Tu lugar de moda, Dorian Gray Iris Theatre Pub, en la calle Lamar 14, en Denia. Entrada libre.
8: ¿Buscas el mejor precio del mercado en compraventa de oro y joyas? Trisema Joyeros. Pasaje Brumel, esquina La Delicada de Gandía.
9: Reconectar amb el comerç depèn de tu. Ara ho pots fer a jocompreoliva.es, el nou aparador virtual en el que podràs reservar productes i trobar ofertes a qualsevol hora sense moure de casa. A més, estaràs donant suport al nostre comerç. Segueix-nos a les xarxes socials de Jo Compre a Oliva. Ara, més que mai, compra al comerç local. Regidoria de Comerç, Mercats i Consum. Ajuntament d'Oliva. Col·labora Associació de Comerciants d'Oliva.

0: Una i sis minuts, seguim en Más de Uno a Fort Valldigna, en este dilluns, en este 28 de setembre, encara hi ha la recta final d'este mes. I avui tornem a parlar del Consorci de Residus, i ho fem amb Carmina Calabuig, que ja saben que és educadora ambiental, i hem parlat unes quantes vegades amb ella, i avui ja tanquem el tema dels ecoparcs mòbils. Parlàvem amb ella fa dues setmanes de lo que es podia portar allí, de lo que es pot portar als ecoparcs mòbils. I avui anem a fer incís en on estan ubicats i també l'horari que tenen. Carmina, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada, com esteu?
0: Molt bé, molt bé. Així estem. Pues, com estava dient, fa dues setmanes, la setmana passada vam parlar amb tu, vam fer ahir un xicotet, una xicoteta pausa, i avui ja tornem a parlar amb tu, i avui anem a comentar on estan ubicats estos ecoparcs mòbils, en este cas, i quin horari és el que tenen. Comentamos.
1: Vale, a veure, els ecoparcs mòbils tenim des del Consorci 11 rutes,
0: sí.
1: És a dir, 11 ecoparcs que van movent-se per el que són les 5 comarques.
0: Sí.
1: Cadascú, pues, això, cada dia fa un recorregut, i es poden trobar tant de matí com de vesprada en diferents localitats. En la Safor pràcticament, bueno, sí, estan en totes les localitats, sí. Des de Rafelcofer, Gandia també, aunque tinc el fixe, Gandia també té rutes cada dia de la setmana, Oliva...
0: Sí, sí, vale, correcte, però... vull dir, en Gandia i en Oliva són més n'hi han, però que la sí. Resta de municipis de la comarca de la Safor també tenen.
1: Exacte, va en nombre de les persones que viuen al municipi. Aleshores, exacte. Si el municipi és més xocotet, tenen dues hores a la setmana de copar mòbil.
0: Jo crec que estava mirant i quasi tots els municipis tenen un, perquè...
1: Sí.
0: Estava jo mirant la llista i dic, això és interminable. Dic, jo ha tret Gandia i Oliva, que són les més grans, evidentment, i per exemple, sí. Pues mira, a cinc Gandia... en el parc de l'estació, bueno, espera, sí, en el parc de l'estació està de 10 a 2, de 10 a 2 de la vesprada i de 4 a 8, exceptuant exacte. L'últim dissabte del mes.
1: Per sí, exemple, i se canvia d'ubicació.
0: Sí, exacte. També, per exemple, en la urbanització de Marxuquera, està... de 4 a 8 de la vesprada. També en l'Avinguda de les Esclaves, de 10 a 2 del matí, està per els matins. En l'Avinguda sí. De la Mar, que és on està el parc de Joan Fuster, allí està per les vesprades, de 4 a 8. Me'n vaig a Oliva i així n'acabiem un poquet. Exacte, Passeig de Rajolars. Està els dimecres de 10 a 12 del migdia, com has dit tu, hi ha llocs que està soles dos hores per el matí o per la vesprada.
1: Sí.
0: El carrer Pare Antonio Salelles, dijous de 10 a 2 i per la vesprada de 6 a 4. De 4 a 6, al revés, de 4 a 6.
1: Sí, de 4 a 6.
0: En el centre polivalent, que això està al final d'Oliva, està els divendres per la vesprada de 4 a 6. I en el passeig Francisco Brines, que és on està la Turistinfo per exemple, en pues de els dissabtes de 8 a 2, per a que veguin els oients que depèn
1: sí,
0: que és ampli i extens, vull dir que no tenen excusa per a poder acudir.
1: Exacte. Sols recordar que sí. Avui comencem l'horari d'hivern i
0: exacte, sí.
1: Jo el que perquè dit, en estiu jo... en la calor es munten antes o es lleven més tard.
0: Sí, sí, claro, sí. En estiu canvia un poc l'horari també els punts i com dic, pues, este és l'horari que poden tindre, vull dir, per a que els oients sàpiguen on tenen que acudir en cas de que es faci falta utilitzar estos ecoparcs mòbils. I bueno, si vols també recalquem ja per acabar què és el que es pot portar així ràpid i ja ho
1: sí,
0: deixem.
1: A veure, els mòbils es pot dur...
0: Les coses que no es pot dur a...
1: Els mòbils.
0: Exacte.
1: Les coses més voluminoses, exacte. Les més grans, sí que deuríem de dur-les a l'ecopar fixe, que,
0: exacte.
1: Que a veure que les ciutats més grans tenen, Gandia té fixe, Oliva té fixe, si teniu qualsevol dubte de on està situat l'ecopar mòbil, podeu entrar al web i veureu, i si no també tenim un canal de difusió de WhatsApp on, per exemple, hem cancel·lat els ecopars mòbils per calor o per pluges i ho comuniquem per ahí per a que tota la ciutadania
0: Pues, això és bona idea. Com es diu el canal de WhatsApp? Així que la gent el puga buscar?
1: Sí, Consorci de Residus Coru Vecinc. És fàcil.
0: Vale, vale. Pues...
1: pot ser que no aparega si el busqueu a WhatsApp, però si entreu al web sí que està el codi QR que va directament a la, al grup de WhatsApp.
0: Claro, te porto, te dirigís directament. Ni un, ni sí. un codi QR que això ja està de moda, vull dir, ja tots ho gastem, lo del codi QR. També és més fàcil perquè, com estàs dient tu, si no trobes, o si busques, per exemple, i no, no trobes este canal de difusió, el millor és aquest codi QR que automàticament el porto directe.
1: Exacte, el porto al grup, sí. Sí. I això ja sé com a ells no dur coses massa grans.
0: Exacte.
1: I la poda, per exemple, la poda
0: sí.
1: tampoc dur-la a l'ecopar fixe.
0: Exacte. Pues Carmina Calabuig, ha sigut un plaer parlar aquestes setmanes amb tu dels ecoparcs i dels ecoparcs mòbils. I bueno,
1: igualment.
0: I si en algunes en pròximes edicions pues, tenim algun dubte, pues, el tornem a, ens tornem a posar en contacte amb tu i tornem a parlar. Moltes gràcies.
1: Molt bé, a vosaltres.
2: Sema Joyeros, passatge Brumel.
3: Más de uno. ¿Todavía no tienes tu carnet de conducir? En Autoescuela Ruta 66 seguimos innovando para ti. Abierto los 12 meses del año donde puedes realizar tus cursos online las 24 horas del día. Aprovecha durante este mes y obtén tu carnet de carretilla y lavadora. Para que todos sean facilidades, dispones de dos centros en Gandía. Uno en el Grau de Gandía y ahora también en Ador. Antigua Autoescuela El Punt. Ahora es Autoescuela Ruta 66. Toda la información que necesitas en autoescuelaruta66.es. Tu autoescuela de confianza en Gandía, Grau de Gandía y Ador.
4: Casa Tere está abierto de martes a domingo. Te esperamos al mediodía y también por las noches. Recuerda, solo cerramos los lunes. Vuelven los almuerzos de jueves a domingo para empezar el día con el mejor sabor. Además de nuestra carta y exquisitos arroces, tenemos nuestros platos especiales. Martes, arroz caldós anfesol sin apps. Miércoles, puchero. Jueves, arroz al forn. Todos servidos en caldero o cazuela. Disfruta de la auténtica cocina casera, arroces y mariscos frescos de la Lonja de Gandía. Restaurante Casa Tere. Paseo Germanías 81, Gandía. Reservas en el 661-027-300.
5: La Cunateca llega a Gandía. Un nuevo espacio intergeneracional para pequeños, adultos y mayores. Un lugar donde todas las edades tienen algo que aprender, algo que enseñar y mucho que compartir. Descubre nuestros programas para cada etapa. Una Peque, Tardes Creativas, Mañanas con Vida, nuestras escoletas y encuentros entre generaciones. Creatividad, talleres, juego y conciliación familiar, con grupos reducidos y horarios flexibles. ¿Necesitas unas horas, un día concreto o un apoyo puntual? Nos adaptamos a ti. También ofrecemos servicios de recogida escolar y atención a domicilio, porque en la Cunateca nosotros nos adaptamos. Estamos en Arquebispe Polou, número 2, Entresuelo, Gandía. Escríbenos al 644-980-092 o síguenos en Instagram, @lacunateca.
6: En Teltower disponemos de centros emisores en las mejores ubicaciones, tanto urbanas como rurales.
7: Somos más que un proveedor de torres para radiodifusión, telefonía móvil y redes wifi, ya que nuestra oferta abarca desde la coubicación hasta sistemas radiantes y transmisores de FM, DAB y WiMAX.
6: También ofrecemos, bajo marca blanca, un servicio de conexión a Internet con tecnología LTU. Tus clientes disfrutarán de velocidades de fibra por antena, vivan donde vivan.
7: No dudes en llamarnos al 96-116-3016 o visita teltower.es.
6: Teltower, conectando el mundo, innovando para ti.
8: Vuelve la Liga, vuelve la Champions y el mejor asiento del estadio está a la vuelta de la esquina, en tu tienda Milar. Ven y llévate un televisor LG Nanocell 4K de 65 pulgadas por solo 459 euros. Sí, sí, LG de 65 pulgadas por 459 euros. No te vayas lejos para ver el mejor fútbol. Ven a Milar, mejor en el barrio.
3: En Gandía Milar, en Centro Comercial Plaza Mayor.
9: ¿Sabes qué es Agenda 365? En agenda365.es tienes la agenda más completa y actualizada a tu disposición. Cartelera de cine, música, teatro, exposiciones.
10: Tú eliges.
9: Agenda Kids, guía de restaurantes, eventos en streaming y momentos inolvidables. Consulta toda la información de la comarca de la Safor a través de nuestro completo buscador o selecciona un lugar para ver su programación completa.
10: ¿Todo?
9: A solo un clic de distancia. Entra en agenda365.es y no te pierdas nada.
10: Y no te pierdas nada.
11: Más de uno.

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Si eres amante de la cocina tradicional, de un buen puchero y de todo tipo de arroces, caldosos, melosos, arroz en fesol sin apps y al horno, te aconsejamos el restaurante Casa Rosario del Grau de Gandía. Estamos en la calle La Verche 14 y nuestro teléfono de reservas es el 96-284-0111.
2: Ahorra como nunca con Rapimueble. Apilable de salón 169 euros. Dormitorio completo 379. Confortable cheslón solo 469 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Rapimueble, el líder del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
3: Universitat Sènior al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Si tens més de 50 anys i ganes d'aprendre i viure noves experiències, apunta't a la Sènior de la UPB. Encara queden places disponibles per al curs de dilluns i dimecres de 4 i mitja a 7 de la vesprada. Egiptologia, salut, astronomia i molt més. Tot impartit al campus de Gandia de la UPB. Més informació i inscripcions a gandia.upb.es.
1: Reconectar amb el comerç depèn de tu. Ara ho pots fer a jocompreoliva.es, el nou aparador virtual en el que podràs reservar productes i trobar ofertes a qualsevol hora sense moure de casa. A més, estaràs donant suport al nostre comerç. Segueix-nos a les xarxes socials de Jo Compre a Oliva. Ara, més que mai, compra al comerç local. Regidoria de Comerç, Mercats i Consum. Ajuntament d'Oliva. Col·labora Associació de Comerciants d'Oliva.